0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Bon dia, bona hora. Junts, Tots i Esquerra Republicana de Catalunya denuncien el tancament temporal de la comissaria de la policia local per manca d'efectius.

0: Els grups municipals de Junts, Tots i Esquerra Republicana denuncien el tancament temporal de la comissaria de la policia local de Lloret per manca d'efectius disponibles, una situació que s'ha donat aquest cap de setmana, que qualifiquen d'excepcional i sense precedents. Segons un comunicat conjunt de l'oposició, la falta de personal ha obligat a clausurar les instal·lacions i substituir la vigilància de l'edifici per un servei de seguretat privat. Els tres partits atribueixen aquesta situació a un conflicte laboral que fa mesos que s'arrossega i que, asseguren, el govern municipal no ha estat capaç de resoldre. Ampliarem aquesta informació i en parlarem amb el portaveu de Junts, Jordi Martínez, en representació dels tres grups municipals. És el tema de portada d'aquest Bon Dia, Bona Hora que arrenca en aquest dilluns 15 de juny, donant la benvinguda al retrobament amb la Maria Joan Comartí. Bon dia, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia, Josep, molt bon dia a tothom de nou. Una mica estranya, la veritat, després de tantes setmanes fora, a tornar a estar davant del micròfon. Volia aprofitar, intentaré fer-ho de manera molt breu, però volia aprofitar aquest petit altaveu per explicar una mica als oients el que ha passat i també fer una mica de denúncia, perquè la cosa és que jo al febrer doncs vaig tenir una ansietat desbordada, vaig anar al CAP perquè em donguessin alguna cosa que em calmés, algun tipus d'ajuda. La doctora em va veure molt malament, em va donar la baixa, no em va donar cap altra opció, em va dir que havia d'anar a casa a descansar, que no podia anar a treballar tal com estava, i després d'això he anat fent revisions amb la meva doctora de capçalera i també he anat a la psicòloga, i entre les dues doncs em van fer veure que el que m'estava passant és que el meu cos doncs havia arribat a un punt d'estrès per X motius, doncs que m'estava demanant que havia de frenar, que havia de cuidar-me, que havia d'agafar un temps per mi, i que fins que no estigués forta, doncs que no tornés a treballar. Resulta que arriba la revisió de la mútua un divendres, quan ja feia 3 mesos, més o menys, encara no arriba, em sembla, els 3 mesos que estava de baixa, i la doctora, una doctora que em visita només 5 minuts, em fa creure que va de bon rotllo, és amable, però em va deixant en coses com, per exemple, que hauria d'intentar no anar a la psicòloga tan sovint, i vaig, com dic, cada 15 dies, em deia que provés d'anar-hi cada 3 setmanes, i altres perles com que, per exemple, per solucionar el que m'està passant, el que he de fer és donar-me jo una empenta, que no puc quedar-me acomodada en aquesta situació. No és el lloc, ni tenim temps ara per analitzar tot el que em va arribar a dir a aquella doctora. Jo no dic que les coses mentals doncs no siguin tot una feina que t'has de fer tu, però no és una cosa tan senzilla. Qui ho hagi passat ho sap, ho entén. No és una cosa que tu diguis doncs jo vull estar bé i ja està. I és molt més complex que tot això. En tot cas, el que em va dir aquella doctora és que per protocol enviava un informe que ni tan sols havia redactat ella, sinó que era un informe genèric per tothom igual, proposant la meva alta perquè ja feia 3 mesos que estava de baixa i és temps suficient, va dir ella, per estar bé ja d'una cosa així, però que tot i així al final era la doctora de capçalera la que decidiria. Vaig sortir molt remoguda d'aquella visita, però tothom em deia que tranquil·la, perquè la mútua no podia decidir sobre la meva alta. Vaig intentar desconnectar i seguir els passos que m'havien marcat la doctora de capçalera i la psicòloga, que són qui em coneixen i són els meus referents, però el dimarts següent, a 7:45 del vespre, rebo una trucada d'una doctora de capçalera que substituïa la meva, dient-me que l'ICAM, que és l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, em dona l'alta i que en qualsevol moment rebré un SMS al mòbil i l'endemà mateix hauré d'anar a treballar, que contra l'ICAM no s'hi pot fer res. Vaig tenir un atac d'ansietat en aquell moment, aquella doctora em va dir que hauria d'avisar algú perquè vingués a donar-me suport, que ella havia de penjar, i em va penjar. Així de saturat, així de malament funciona el sistema sanitari en aquests moments. No culpo aquesta doctora, entenc que tot està tensionat, tot està sobrepassat. En tot cas, jo en aquell moment em vaig quedar fet a pols. Van venir uns dies de molts nervis, de molta ansietat disparada de nou. Vaig fer un pas enrere en la meva recuperació, esperant aquell SMS que no arribava. Finalment, dilluns, a primera hora em va arribar una notificació a la meva salut. Tenia l'alta, signada per una doctora de l'ICAM, que no m'ha visitat mai, que no sap quina cara tinc, ni sap quins són els meus problemes. Ho trobo molt i molt fort. 2 dies després em va tornar a trucar la doctora del CAP, que m'havia dit que em donarien l'alta, per dir-me que ella havia redactat un informe després de parlar amb mi, dient que jo no estava preparada per tornar a treballar, però que l'ICAM l'havia rebutjat. Jo ja feia 2 dies que havia tornat a treballar, ja li vaig dir, aquesta trucada arriba tard. Insisteixo, el sistema, no vull anar contra ningú en concret perquè entenc que el sistema doncs està com està, però sí que he de dir que vull denunciar que estigui passant això, no? En el meu cas, tinc un bon entorn laboral, tinc una feina que m'apassiona, tinc ganes de tornar a recuperar aquella il·lusió i aquelles forces. Perdoneu, m'estic sentint molt ben cuidada per tornar a agafar aquest ritme, però no estic al 100%, i el que vull fer és això, aprofitar aquest petit altaveu que som a la ràdio per denunciar que això està passant, que és molt greu, en un moment en què s'està fent molt d'èmfasi per consciència sobre la salut mental, i que després la mateixa administració funcioni així, crec que és violència institucional i que això s'ha de denunciar. Una abraçada per totes les persones que hagin passat o estiguin passant per un cas similar. En tot cas, queda dit, jo no vull recórrer contra l'ICAM, és molt complicat guanyar la batalla a aquesta gent que ni tan sols dona la cara, que funcionen d'aquesta manera. Jo tinc ganes de tornar a estar bé, de fer la meva feina, insisteixo, tinc un bon entorn per aconseguir-ho, i aviat tornaré a estar bé, però en tot cas volia deixar-ho dit, Josep, i deixa'm intentar ara sí explicar què direm al bon dia bona hora i tornar a posar-me.
0: Sobreposa't, recollim el teu testimoni i continuem amb els temes que cal tractar en la pròxima hora. Per exemple, que les sardanes d'estiu a Lloret de Mar celebren el centenari aquesta temporada i l'Ajuntament vol celebrar-ho d'una manera especial. Per això aquest dissabte es farà un concert commemoratiu. Anirà a càrrec de la Copla Orquestrina, la Copla Orquestra Montgrins, i en parlarem amb la regidora de Cultura i Festes, Vareda López. També farem valoració de la Fira dels Americanos, que aquest cap de setmana ha celebrat ja la 13a edició. Ens en parlarà la regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich. I també el cap de la colla gegantera de Lloret, Àlex Lechuga, ens explicarà que el grup en marxa aquest cap de setmana a Portugal per participar en una trobada internacional. També explicarem que l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, la PASC, organitza la primera fira solidària aquest dissabte durant tot el dia. Els detalls els coneixerem amb una representant de l'entitat, Fina Serra, i en clau d'esports sabrem com els ha anat el cap de setmana els pilots Miguel Molina i Daniela Guillén. Com sempre, previsió meteorològica, les notícies més importants de la jornada a través dels seus titulars, i la previsió del temps serà la que ens posarà a punt aquest inici de setmana. Comença el bon dia, bona hora, que avui fem possible Rosa Giral, Maria Joan Comartí i qui us parla, Josep Altafulla.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 8 del matí, 8 minuts, amb Xavier Segura, la previsió del temps. Bon dia.
1: Bon dia. La calorada que ha començat aquest cap de setmana tindrà continuïtat durant tota aquesta nova setmana. Per tant, no es veu un final clar d'aquest episodi tan càlid, més propi de la canícula estiuenca que no pas de mitjans de juny. Recordem que l'estiu astronòmic arriba oficialment diumenge que ve i, per tant, estem tenint valors clarament superiors als que tocaria en aquesta època de l'any. Això vol dir que tant avui com els pròxims dies tindrem màximes al voltant dels 30 graus, lleugerament superiors, sobretot cap a l'interior de la població. En canvi, arran de mar, mercuri lleugerament més baix. Però vaja, ambient de ple estiu, molta calor i xafogor marcada. I a més, aquestes nits suaus i mínimes tropicals que aniran guanyant terreny, cada cop més probables, més freqüents, a gran part del litoral, punts del prelitoral, i tot plegat és fruit d'aquesta glopada d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica que no donarà treva i que també doncs, va acompanyada de pols en suspensió del nord de l'Àfrica, que també anirà augmentant al llarg dels pròxims dies. I tot plegat sense pluja a la vista. Sol combinat amb algunes bandes de núvols, aquesta calitja per la pols en suspensió, sense precipitacions aquí a la costa. En canvi, avui els xàfecs tronades de tarda aniran a més en punts del Pirineu, Prepirineu, interior nord, altres zones de muntanya, però tot plegat quedarà ben lluny, no arribarà aquí a la selva marítima i, de moment, el que dèiem, no es veu una perspectiva de final d'aquesta calorada o de pluja a la vista, almenys a mitjà termini.
0: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. La complementem amb el temps que fa ara mateix a Lloret de Mar. El cel ben serè, sol lluent i una temperatura que en aquests moments registra al carrer Sant Pere, 23 graus centígrads.

0: Repassem els diaris, ho fem a través de les seves portades, primeres planes, i comencem pels comarcals. Diari de Girona. Llegim: Girona bat un nou rècord d'estrangers nacionalitzats. Amb fotografia il·lustrativa, festa grossa dels marrecs a Girona. La colla saltenca celebra 30 anys en una diada a la plaça del Vi amb castells de gamma extra. Amb bateria de titulars, el Diari de Girona diu: Girona prepara el seu primer pla local de seguretat per als pròxims anys. També en seguretat ciutadana, l'oposició de Lloret denuncia el tancament de la comissaria de la policia local. En esports, Otis Livingston comunica que no continuarà el bàsquet Girona i diu gràcies per tot. En cultura, Caldes celebra aquesta setmana els 75 anys de l'Orquestra Meravella. I a peu de plana, pluges i calor creen un escenari ideal per a paneroles i mosquits. Això pel que fa al punt, el Diari de Girona. El Punt Avui destaca un tema, com és habitual en la seva primera plana, créixer amb ansietat, precisament. Els especialistes en salut mental infantojuvenil alerten d'un augment exponencial de casos més complexos amb autolesions i temptatives de suïcidi. La resta de premsa escrita i de caire generalista ofereix les següents informacions avui en primeres planes. El Mundo: Zapatero valora la prescripció per desactivar el seu delicte fiscal. També hi ha una enquesta electoral amb el titular: Sánchez perd 8 diputats en un mes per la corrupció. I la imatge és per la selecció de futbol, que diu en titular: la família busca la seva segona estrella. A El País: acord de pau amb Iran i Estats Units. Un rècord de 900.000 immigrants ja han sol·licitat la seva regularització. I la imatge al diari El País és pel malestar de la injustícia global a la cimera del G7. A La Vanguardia: Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. I la imatge també és pel pròleg convuls de la cimera del G7. A La Razón: Yolanda Díaz vol presidir l'Organització Internacional de Treball incomplint convenis. I també es fa ressò que Estats Units i l'Iran anuncien un pacte per la fi de la guerra. A El Periódico de Catalunya: els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. Imatge per Hamilton, diu el titular: rei de Montmeló. I també es fa ressò aquest rotatiu que Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir l'estret d'Hormuz. Al diari ABC, la imatge és per Brahim Ghali, que denuncia la incoherència de Sánchez amb els drets humans. Fa els ulls grossos en el Sàhara, diu. I Cerdán, finalment, també aquest titular el llegim del diari ABC: Cerdán va esborrar els seus missatges amb Leire 2 dies abans de l'informe de l'UCO.
1: Doncs això, com deia en Josep, és el que diuen els diaris, la premsa escrita. Fem un repàs als portals digitals més destacats. En aquest cas, el 3Cat Info, la notícia principal és que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Com hem vist, que bona part de la premsa també se'n fa ressò. Diu que la festa d'aniversari cara i controvertida de Trump pels seus 80 anys també és un tema destacat pel 3Cat Info. Més coses de Begoña Gómez a Zapatero: la setmana judicial que amenaça Pedro Sánchez. També en l'àmbit judicial, el jutge Peinado cita avui Begoña Gómez l'últim pas abans d'enviar la judici amb jurat popular. Al 3Cat Info també es fan ressò que s'ha estabilitzat els incendis de Cervià de les Garrigues i Ponts, amb unes 50 hectàrees afectades, i alerta per webs que suplanten el celler de Can Roca i el Disfrutar i cobren reserves per avançat. Per tant, aneu amb molt de compte amb aquest tema. En l'àmbit cultural, 30 anys del Doctor Music, quan el Pallars estava al circuit dels grans festivals europeus. És un reportatge que ofereix aquest portal digital, on també hi veiem en clau esportiva que destaca, si trobem l'apartat d'esports, destaca que el Barça supera el Fuxe i torna a regnar a Europa després de guanyar 37-34 en handbol. En bàsquet, la sisa joventut torna a perdre davant del València, en aquest cas 75-87, i es queda fora de la final de la Lliga ACB. i en hoquei patins l'Igualada torna a estar desconegut contra el Liceo, resultat de 8-2. I ràpidament ens fixem en l'Agència Catalana de Notícies, on el titular principal és aquesta estabilització de l'incendi de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees de vegetació. També llegim que els docents i les famílies es tornen a manifestar per Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública, i les famílies monoparentals gaudiran d'excepcions d'entre el 50 i el 100% en la matrícula de les universitats públiques.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Trobem notícia al diari de Girona, La Plana, 11. L'oposició de Lloret denuncia el tancament de la comissaria de la policia local, una informació que tractarem a continuació en el Bon Dia, Bona Hora.
3: Nova Ràdio Lloret. Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972-36-51-79.
5: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
7: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Bon dia, bona hora.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Obrim plana informativa al Bon Dia, Bona Hora, i ho fem amb el tema del dia. Els grups municipals de Junts, Tots i Esquerra Republicana de Catalunya denuncien el tancament temporal de la comissaria de la policia local de Lloret per manca d'efectius disponibles. Una situació que s'ha donat aquest cap de setmana que qualifiquen d'excepcional i sense precedents.
1: Segons un comunicat conjunt de l'oposició, la falta de personal ha obligat a clausurar les instal·lacions i substituir la vigilància de l'edifici per una vigilància de l'edifici per un servei de seguretat privat. Els tres partits atribueixen aquesta situació

0: Recorden que a finals de maig es va celebrar un ple extraordinari sobre la gestió dels recursos humans municipals, en què, segons l'oposició, l'alcalde va ser reprovat i políticament desautoritzat.
1: Finalment, Junts, Tots per Lloret i Esquerra Republicana reclamen una resposta immediata del govern municipal i consideren que una ciutat turística com Lloret de Mar no es pot permetre arribar a una situació en què la seva comissaria de policia local hagi de tancar per manca de personal.
0: Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha emès el seu comunicat que informa que dissabte passat van registrar una vintena d'incidències entre baixes mèdiques i indisposicions dels agents, una situació que va deixar sense efectius al torn de nit. Davant d'aquest escenari, la prefectura va activar mesures d'urgència per reduir al màxim l'impacte sobre la ciutadania.
1: Per reforçar la seguretat al municipi, el consistori manté una coordinació permanent amb la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra, que han incrementat la seva presència a Lloret de Mar per compensar la manca d'agents locals. Malgrat les dificultats, la comissaria continua oberta les 24 hores i ofereix atenció presencial i telefònica. A més, s'ha incorporat personal de seguretat privada per garantir la custòdia de les instal·lacions i el funcionament dels serveis essencials.
0: Pel que fa al conflicte laboral amb la plantilla policial, l'Ajuntament assegura que ja ha traslladat una proposta als representants sindicals i que està a l'espera d'una contraproposta. El govern municipal reitera la seva voluntat de diàleg i negociació.
1: Tractem el tema, parlem amb Jordi Martínez, de Junts, al telèfon. Bon dia.
2: Hola, Josep, molt bon dia.
1: Jordi, què ha passat exactament aquest cap de setmana a la comissaria de la policia local del nostre municipi?
2: Bé, el que ha succeït és una crònica d'una mort anunciada, que diuen ja hi havia molts indicadors de que deien que la situació no estava anant bé, que les negociacions amb els sindicats, tant de la policia com dels diferents departaments de l'Ajuntament de Lloret de Mar, no estaven funcionant correctament, no s'estava duent una bona negociació, no estava arribant a bon port, i ja el cap de setmana passat ja hi va haver mancança d'efectius a la policia local. El fet s'ha agreujat aquest cap de setmana, quan el dissabte a la nit no hi va haver cap efectiu per tal de fer front al servei ordinari. Per tant, aquesta situació completament extraordinària, i podríem dir que completament desgraciada, doncs, ha fet que la ciutat de Lloret de Mar, una ciutat que recordem que estem arribant als 50.000 habitants, doncs, no tinguem servei de policia local, un servei tan essencial i tan necessari com és la seguretat de les persones que vivim i que venen a passar les vacances aquí a Lloret.
1: Se sap quant de temps ha durat aquest tancament de la comissaria?
2: Bé, que sapiguem, des de l'oposició, doncs va ser només el torn de nit, del dissabte a la nit, concretament. Un dissabte a la nit marcat doncs, pels esdeveniments, marcat per festes de barri, marcat per la festa dels indianos, en la qual al Passeig de Mar doncs, hi va haver moltíssima afluència de gent, marcat doncs, per ser un dissabte de temporada alta, i que realment és molt preocupant i afortunadament esperem que només hagi estat doncs, el dissabte a la nit i que doncs, el govern es posi a negociar doncs, d'una vegada per totes, que posin totes les cartes sobre la taula i que puguin arribar a un acord doncs, amb els sindicats de l'Ajuntament i que es estableixi de manera immediata doncs, la normalitat i el servei doncs, no tan sols a la policia local de Lloret de Mar, sinó també als altres departaments de l'Ajuntament.
1: Des de la vostra perspectiva, des de Junts i la resta de l'oposició, què faríeu per solucionar aquest problema?
2: Bé, Josep, si em permets, nosaltres ja vàrem donar indicis de que les coses no estaven anant bé quan vàrem demanar un ple extraordinari. En aquell moment l'equip de govern ens va titllar de bojos, per dir-ho d'alguna manera, i deien que les coses funcionaven bé i deien que tot estava anant fantàsticament bé. Recordem que quan hi va haver el ple extraordinari, quan va parlar la regidora de Recursos Humans, doncs els agents de policia es varen girar davant la seva intervenció. Per tant, això era un altre símptoma de que les coses no estaven funcionant bé. Per tant, des del moment que succeeix això, el que hauria, o almenys en la meva humil opinió, el que hauria d'haver fet l'alcalde és agafar les regnes de la negociació, sentar-se en una taula amb els tècnics de l'Ajuntament i amb tots els sindicats implicats i no aixecar-se de la taula fins que s'arribés a una solució. Miri, conflictes laborals n'hi ha hagut sempre, tota la vida. Jo recordo quan a l'època d'en Romà Codina també vam tenir diverses negociacions amb els sindicats que van acabar doncs, amb la construcció de la comissaria actual de policia. A l'època del senyor Saiz, recordo també doncs, que hi van haver enfrontaments, hi havia discussions o negociacions pel fet de que el preu de les hores extres no s'ajustava al preu de les hores extres dels diferents territoris

0: que existeixen a Catalunya. Per tant, conflictes, negociacions, sempre n'hi han hagut, sempre. Per tant, si el problema és d'ara, doncs realment, doncs potser és que la negociació actual no s'està duent a terme doncs, amb les condicions que s'hauria d'haver dut a terme. M'agradaria també recordar que quan Junts estàvem al govern el primer any, va haver-hi també un problema amb la negociació dels agents de protecció civil. I afortunadament, doncs, vàrem poder arribar a port. Des de fa dos anys, doncs, sembla ser que les negociacions, i coincidint amb la sortida de Junts del govern, doncs, sembla ser doncs, que les negociacions no s'estan duent a terme doncs, amb la fluïdesa o amb l'actitud que realment s'haurien de dur a terme. Per tant, nosaltres emplacem des de, ja ho vam dir, des del ple extraordinari, però també des d'avui, doncs, sisplau, doncs, que sentin, que negociïn, que parlin, que gestionin, i sobretot a l'alcalde, que lideri, que faci aquestes negociacions doncs, immediatament avui, i que demà, si pot ser demà, doncs ja estigui solucionat, perquè recordem que la setmana que ve és Sant Joan. I Sant Joan és una de les nits més perilloses de tot l'any i on s'acumulen moltíssimes incidències. Per tant, la premura o la necessitat o l'urgència és extrema i, per tant, doncs, demanar, sisplau, doncs, dir-li a l'alcalde doncs, que segui ell personalment i que porti aquestes negociacions i que realment doncs, arribin a bon port en benefici de la ciutadania de Lloret de Mar, en benefici de la seguretat. I és que amb la seguretat no podem jugar. Vull dir, tots tenim un dret i aquest dret és estar segurs.
1: Finalment, heu fet pública aquesta situació aquest cap de setmana a través de xarxes. Heu parlat amb l'alcalde o algú de l'equip de govern o teniu previst de fer-ho en les pròximes hores?
0: Bé, sí, esperem que l'alcalde ens convoqui una reunió extraordinària per explicar el que ha succeït, perquè realment nosaltres vàrem saber doncs, que no hi hauria servei de policia local, no a través de l'equip de govern, al qual, doncs, podríem dir que no ens informa de pràcticament res, sinó que ho hem sabut pels mateixos membres dels comitès i de la policia. Per tant, nosaltres sempre hem dit mà estesa i ajudem amb el que calgui. I si volen que ens sentem amb ells a les negociacions, doncs ens sentarem amb ells a les negociacions. No tenim cap inconvenient. Des de Junts, per exemple, ja ho vàrem fer amb el tema de protecció civil, com he comentat anteriorment, i a nosaltres no ens importaria doncs, sentar-nos, donar un cop de mà i entre tots doncs, tirar això endavant, perquè en definitiva el que és més important és la seguretat, com he dit, de tots els lloretencs, i per tant nosaltres sempre estem disposats a ajudar. Per molt que vulguin dir o per molt que vulguin fer veure que nosaltres només volem posar doncs, pals a les rodes, això no és així. Ens tenen al costat pel que necessitin, pel que considerin, només han d'aixecar el telèfon, trucar-nos i estarem allà on ens demanin. Per tant, esperem que l'alcalde ens pugui convocar doncs, a una reunió de seguretat el més aviat possible, que ens expliqui exactament què ha passat, quines previsions hi han de solució, quines previsions hi han d'arribar a un acord amb els sindicats i, sobretot, que s'estableixi la normalitat doncs, a la policia local de Lloret de Mar.
1: Jordi Martínez, gràcies per aclarir aquesta situació, per atendre la trucada de l'emissora. Gràcies i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres i molt bon dia, Josep.
2: Bon dia, bona hora.

0: pràcticament 8:45 del matí, queden segons per arribar-hi. Seguim amb més qüestions al Bon Dia, Bona Hora. Parlem ara de les sardanes d'estiu a Lloret de Mar, que celebren el centenari aquesta temporada i l'Ajuntament vol celebrar-ho d'una manera especial. Per això, aquest dissabte es farà un concert commemoratiu.
1: Anirà a càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins, que precisament és la cobla orquestra més antiga en actiu. L'actuació es farà a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde a partir de 8:45 del vespre. En aquest concert s'estrenarà la sardana 100 anys de sardanes a Lloret, del lloretenc Xavier Albertí.
0: Parlem de sardanes i ho fem amb la regidora de Cultura i Festes, Vereda López. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: 100 anys de sardanes d'estiu a Lloret no es fan cada dia, es diu aviat. Quina és la valoració que se'n fa des de l'Ajuntament?
2: Doncs la valoració, evidentment, és molt positiva. Com bé dius, doncs 100 anys no es fan cada dia i costa molt de fer-ho. Per tant, jo crec que això demostra doncs, el que s'ha vingut fent, s'ha apostat sempre per la cultura popular a Lloret i el que se segueix fent, que és a seguir apostant per aquesta cultura popular. A més, doncs això, no? Reivindicar que Lloret, a més de tot el que, tothom sap que és, doncs també és això, també és cultura, també és gaudir, també és aquesta cultura popular catalana que segueix viva i que mira, doncs, 100 anys. Així que hi ha molta feina feta, molta feina fent-se ara i esperem doncs, que continuï i que es puguin fer molts anys més de sardanes a Lloret.
0: Doncs aquest dissabte hi haurà un concert força especial.
2: I tant, és un concert doncs, molt especial a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un espai doncs, espectacular. Necessitàvem un espai doncs, més íntim, un espai més silenciós, que no sigués com la plaça de la Vila, doncs, que en aquestes dates ja comença a haver-hi molt de rebombori. Vam pensar que aquest era l'espai més idíl·lic, més especial que tenim actualment al municipi per fer doncs, aquest concert tan especial commemoratiu d'aquest centenari amb la Cobla Montgrins. Per tant, creiem que serà un moment especial, un moment molt bonic, que esperem doncs, que molts lloretencs i lloretenques i gent que vulgui venir de fora pugui venir a gaudir-ho, perquè de veritat doncs, que serà molt maco, la veritat és que sí.
0: Doncs qui vulgui anar-hi, què ha de fer, com pot anar a aquest concert?
2: Doncs mira, podran aconseguir entrades a través del web de Patrimoni o si no també físicament al puntet. Són entrades gratuïtes, són invitacions fins a arribar al topall de l'aforament de l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. Per tant, tothom animem, encara queden entrades, per tant, animem a tothom a que aconsegueixi aquestes invitacions per venir a gaudir de la sardana, per venir a gaudir doncs, d'aquest concert commemoratiu, que serà molt especial, com bé dèiem abans. Per tant, serà senzill aconseguir entrades fins al màxim que del topall i venir cap allà. Són gratuïtes, per tant, ho posem tot el més fàcil possible.
0: També tenim entès que es facilitarà força l'assistència del públic a través d'un autobús gratuït.
2: Exacte, sí. El que volem, com te deia, és facilitar que tothom pugui anar a gaudir d'aquest concert a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. Sabem que a vegades doncs, la distància és un impediment per molta gent, sobretot també per gent gran, que arribar fins allà doncs, és difícil. Per tant, posem un autobús gratuït que surt des de la plaça de la Vila a les 19:30. Per tant, tothom allà que agafi l'autobús i que pugi cap als Jardins de Santa Clotilde i això doncs, intentar facilitar-ho al màxim. Per tant, aquest autobús per tota la gent que ho necessiti estarà disponible.
0: I a banda d'aquest concert especial, aquest estiu també serà força especial perquè això, no? Es commemoren els 100 anys de sardanes i la plaça de la Vila doncs, acollirà cada nit del dissabte un concert diferent a càrrec de diferents cobles i per la gent, això sí, de sempre.
2: Exacte, sí, com sempre doncs, comptem amb cobles referents del panorama nacional i aquest any doncs, destacar que el 4 de juliol, que és dissabte, ve la Principat de la Bisbal, molt especial també, serà un concert molt bonic, és un dissabte, per tant creiem doncs, que era de rebut que un dissabte pogués gaudir de la gent d'aquest concert i també aprofitant el centenari, introduïm uns tallers abans de les audicions del 27 de juny, 4 de juliol i 11 de juliol, doncs per una miqueta doncs, fer un tastet a tota aquella gent que vulgui aprendre, que vulgui gaudir, perquè quan estàs allà doncs, et venen a tothom que no en sap, vol formar part, per tant, es vull animar i a la llarga doncs, que aquestes sardanes s'omplin encara de més gent i que la plaça de la Vila estigui cada vegada més plena.
0: Doncs a celebrar-ho de totes totes i per tot l'UAL. Primer amb el concert especial d'aquest pròxim cap de setmana i després al llarg de cada dissabte durant tot aquest estiu. Gràcies per tota aquesta informació, Vereda López, i esperem que sigui tot un èxit.
2: Segur que sí. Moltíssimes gràcies.

0: Ara passen 5 minuts de 8:45 del matí d'aquest dilluns 15 de juny. És temps pel temps amb el nostre company Xavier Segura. Bon dia.
1: Bon dia. La calorada que ha començat aquest cap de setmana tindrà continuïtat durant tota aquesta nova setmana. Per tant, no es veu un final clar d'aquest episodi tan càlid, més propi de la canícula estiuenca que no pas de mitjans de juny. Recordem que l'estiu astronòmic arriba oficialment diumenge que ve i, per tant, estem tenint valors clarament superiors als que tocaria en aquesta època de l'any. Això vol dir que tant avui com els pròxims dies tindrem màximes al voltant dels 30 graus, lleugerament superiors, sobretot cap a l'interior de la població. En canvi, arran de mar, mercuri lleugerament més baix. Però vaja, ambient de ple estiu, molta calor i xafogor marcada. I a més, aquestes nits suaus i mínimes tropicals que aniran guanyant terreny, cada cop més probables, més freqüents, a gran part del litoral, punts del prelitoral, i tot plegat és fruit d'aquesta glopada d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica que no donarà treva i que també doncs, va acompanyada de pols en suspensió del nord de l'Àfrica, que també anirà augmentant al llarg dels pròxims dies. I tot plegat sense pluja a la vista. Sol combinat amb algunes bandes de núvols, aquesta calitja per la pols en suspensió, sense precipitacions aquí a la costa. En canvi, avui els xàfecs tronades de tarda aniran a més en punts del Pirineu, Prepirineu, interior nord, altres zones de muntanya, però tot plegat quedarà ben lluny, no arribarà aquí a la selva marítima i, de moment, el que dèiem, no es veu una perspectiva de final d'aquesta calorada o de pluja a la vista, almenys a mitjà termini.
0: Gràcies, Xavier, per aquesta informació. 23 graus de temperatura en aquests moments a Lloret de Mar, sol i el cel ben serè.

0: Anem a repassar quines són les notícies més importants del dia. Mentre la Maria fa el cafè, nosaltres repassem el diari de Girona. Primera plana, grans titulars. Girona bat un nou rècord d'estrangers nacionalitzats. També, en bateria de titulars, Girona prepara el seu primer pla local de seguretat per als pròxims anys. Es fa ressò, diari de Girona, que l'oposició de Lloret denuncia el tancament de la comissaria de la policia local i que Caldes celebra aquesta setmana els 75 anys de l'Orquestra Meravella. A peu de plana, pluges i calor creen un escenari ideal per a paneroles i mosquits. I en fotografia il·lustrativa, festa grossa dels marrecs a Girona. El Punt Avui destaca el seu tema monotemàtic, créixer amb ansietat. Els especialistes en salut mental infanto-juvenil alerten d'un augment exponencial de casos més complexos amb autolesions i temptatives de suïcidi. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix les següents informacions. Si avui adquirim algun d'aquests diaris, trobarem aquests titulars en les seves primeres planes. A El Mundo, Zapatero valora la prescripció per desactivar el seu delicte fiscal. Enquesta electoral. Sánchez perd 8 diputats en un mes per la corrupció. I la imatge és per la selecció de futbol. La família busca la seva segona estrella. Avui juguen. El diari El País, acord de pau entre Iran i Estats Units. També llegim un rècord de 900.000 immigrants ja han sol·licitat la seva regularització i imatge pel malestar de la injustícia global a la cimera del G7. A La Vanguardia, Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir l'estret d'Hormuz. I imatge també pel pròleg convuls de la cimera del G7. A La Razón, Yolanda Díaz vol presidir l'Organització Internacional de Treball incomplint convenis. I també llegim que Estats Units i l'Iran anuncien un pacte per la fi de la guerra. A El Periódico de Catalunya, els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. Imatge per Hamilton, amb el titular Rei de Montmeló. I Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir l'estret d'Hormuz. Finalment, a l'ABC, imatge de Brahim Ghali, que denuncia la incoherència del president espanyol Sánchez amb els drets humans. Diu que fa els ulls grossos en el Sàhara. I també un últim titular és Cerdán va esborrar els seus missatges amb Leire 2 dies abans de l'informe de l'UCO.
1: Doncs sí, amb un cafè a la mà, un dels plaers de la vida, posar-se al dia de l'actualitat amb un cafè. Josep, no ens parlis, però, de paneroles i mosquits, que no és gens agradable, aquests insectes tan petits i que...
0: Ah, és el dir, que toca, però...
1: Estaran tan presents, tan emprenyadors, amb lo petits que són. En tot cas, repassem ara els portals digitals. En el cas del 3cat Info, doncs una de les notícies que ja hem vist en els diaris, els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. També hi ha un reportatge sobre la festa d'aniversari cara i controvertida de Donald Trump pels seus 80 anys. D'altra banda, de l'àmbit judicial, el jutge Peinado cita avui Begoña Gómez l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb jurat popular. El 3cat també es fa ressò de l'alerta per webs que suplanten el celler de Can Roca i el Disfrutar i cobren reserves per avançat, per tant, molt de compte. En un altre ordre de qüestions, la Unió Europea obre avui el primer bloc de converses per l'adhesió d'Ucraïna. Suïssa rebutja en referèndum limitar la població i la immigració amb el 54,8% dels vots i milers de persones protesten a Ginebra contra la cimera del G7 que comença demà a França. En clau esportiva, en handbol, el Barça supera el Fuxe i torna a regnar a Europa 37-34. En bàsquet, el Joventut torna a perdre davant del València 75-87 i es queda fora de la final de la Lliga ACB. I en hoquei patins, l'Igualada torna a estar desconegut contra el Liceo, resultat de 8-2. Acabem amb el repàs de l'Agència Catalana de Notícies, que destaca que està estabilitzat l'incendi de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees de vegetació. Els docents i les famílies es tornen a manifestar per Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació i les famílies monoparentals gaudiran d'excepcions d'entre el 50 i el 100% en la matrícula de les universitats públiques.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Trobem la notícia que l'oposició de Lloret denuncia el tancament de la comissaria de la policia local al diari de Girona i en concret a la seva pàgina número 11.

0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9 de matí. Aquest cap de setmana, la Fira dels Americanos de Lloret ha celebrat la 13a edició.
1: Durant 3 dies, de divendres a diumenge, s'ha pogut gaudir del mercat indià i d'una quarantena de propostes variades per transportar Lloret al seu passat indià. Entre els més destacats, un any més, hi ha hagut la recreació del mític Floridita de l'Havana, on es va popularitzar el daiquiri de la mà del lloretenc Constantí Ribalaigua.
0: I ben bé, semblava que estàvem a Cuba amb la caloreta que feia el passeig Verdaguer. Sabem com ha anat la fira, saludem a la regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Quina valoració se'n fa avui dilluns?
2: Bé, doncs valoració molt positiva. Hem viscut un cap de setmana amb moltíssima gent. La fira doncs estava a tope de gent, als carrers, als centres, comerços, les terrasses, molta i molta gent, així que considerem que ha estat un èxit un any més. Contents, no hem tingut cap incident greu, també de tot s'ha de dir, tot ha anat en funcionament amb una normalitat. El que bé deies, Josep, un bon temps, no? Ambient molt sa, gent molt maca, gent que tenia ganes de, doncs, de passar una bona estona, de ballar, de també jugar amb les famílies, perquè recordem que al final de tota la fira hi havia uns jocs gegants preparats doncs, per les famílies. Jo considero que hi havia molt bon ambient amb els personatges dels Americanos, no? En Quantos Teatre, el bar La Floridita, no? La fira d'artesania, així que tot molt bé, tot plegat. Nosaltres ara des del Departament de Promoció Econòmica farem una valoració per cosetes que es puguin millorar com sempre, però contents perquè realment ha estat un bon cap de setmana i Lloret estava molt bon ambient.
0: Podem dir que, a banda de les edicions que es vagin fent, la Fira dels Americanos de Lloret ja és consolidada?
2: Bueno, jo penso que sí, que és una fira que ja està consolidada, com bé dius, són 13 anys fent aquesta fira. Potser ja marca, no, doncs a l'inici de la temporada alta, no, que ja ens posem al calendari ja quan comença Sant Joan, no, aquest 24 de juny. I doncs jo crec que és una fira que funciona molt bé, que la gent treballa l'activitat a Lloret, sobretot els establiments, no, bars i restaurants, els comerços, els hotels i així. I sí, sí, penso que és una fira ja bastant consolidada i doncs amb ganes de poder treballar ja amb més força de cares a la propera edició.
0: No sé si després, en tan poc temps de després de l'edició de la fira, si ja valoreu quines són les propostes que han funcionat més, altres que no tant, no sé si feu ja aquesta reflexió el dia després.
2: Bueno, sí, ara durant aquesta setmana, doncs això, no? Fem valoracions per cosetes a poder millorar, no? Però jo crec que la fira és una miqueta tot plegar, tot aquest conjunt d'aquest programa tan extens, que hi ha molta varietat per molts públics. Recordem doncs, que hi ha teatre pels carrers, no? Que aquest any s'ha fet amb una locomotora de l'època. Doncs això, no? Que potser a les famílies i tal els hi agradava molt i anaven també pel carrer Sant Pere i sobretot per la fira, no? Després, aquestes paradetes d'artesania, que és un sector, un col·lectiu que no el podem perdre, que bueno, necessitem, no?, d'aquesta artesania. I bueno, sobretot també tenim aquests jocs de fusta preparats doncs, perquè les famílies puguin anar a jugar i passar una bona estona. I el que sí potser la part més estrella d'aquesta doncs, fira ja és els concerts, no? Els concerts de, per exemple, el dissabte la Mariana i la Maquinària són molt consagrats dins de l'ambient aquest cubà i tal. Hi havia moltíssima gent que el dissabte va vindre a Lloret només per sentir a la Mariana. I, bueno, és tot plegat. O sigui, diumenge hi van fer les habaneres amb peix freixit. Doncs aquests personatges que trobàvem també vestits amb els trajes de l'època, no?, d'indians que passejaven per la fira i la gent se podia fer fotos amb ells. Jo sé, crec, penso que són tot l'empaque d'aquestes propostes el que ha agradat al públic i doncs, la prova ha estat que aquests 3 dies Lloret estava tot ple i crec que la línia i la manera de treballar ho ha de ser anar, doncs, en aquest format.
0: Doncs Cristina Aymerich, gràcies per aquestes valoracions, per aquest recull del que ha estat aquesta Fira dels Americanos, aquesta 13a edició. Moltes gràcies, bona setmana.
2: Gràcies, Josep, igualment.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Continuem amb més temes al Bon Dia, Bona Hora, gairebé a 10 minuts per a les 9 en punt del matí.

0: Doncs això, queden 12 minuts exactament per arribar a les 9 i una de les informacions que us volem donar és que l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa de Lloret de Mar, la PASC, organitza la primera fira solidària en què vendrà productes de segona mà per recaptar fons per l'entitat. La fira es farà aquest dissabte de 9 del matí a 8 del vespre de manera ininterrompuda a la plaça Pere Torrent. Una representant de la PASC, Fina Serra, explica què s'hi trobarà a les parades.
1: Durant tota la jornada hi podreu trobar una gran varietat de productes, com pot ser roba, llibres, perfumeria, articles de regal, manualitats i moltes altres coses. L'objectiu de la fira és donar a conèixer la tasca de l'associació, recaptant fons per continuar ajudant els animals del carrer i oferir un espai de trobada i participació per a tothom. També agraïm qualsevol donació de llaunes, de menjar o bosses de pinso per als animals que cuidem. Us hi esperem.
0: Tal com ha ressaltat Fina Serra, la PASC recollirà donacions de menjar pels animals dels quals tenen cura. La Fira de l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, insistim, celebra la primera edició i es farà aquest dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça Pere Torrent.

0: Yep.
1: Fem un apunt d'esports. El bon dia, bona hora. Continua el domini Daniela Guillén en el Campionat d'Espanya de motocross femení. Doble victòria aquest cap de setmana al circuit de Monte Aragón a Toledo en la tercera prova del calendari nacional que consolida la pilot lloretenca en la primera posició de la classificació general.
0: A la primera cursa, celebrada dissabte, Daniela Guillén va deixar molt bones sensacions. Es va mostrar molt còmoda des dels primers revolts en un circuit exigent i molt tècnic. A la segona cursa de diumenge, nova victòria però amb circumstàncies diferents, i és que la pilot lloretenca va haver de competir amb molèsties físiques amb febre. Tot i això, va aconseguir imposar-se per firmar un cap de setmana perfecte, sumant 50 punts dels 50 possibles. Daniela Guillén és primera a la classificació amb 150 punts, 20 més que la segona classificada, que és Jana Sánchez. La propera cursa que Daniela Guillén té previst disputar del Campionat d'Espanya de motocross femení serà la seva prova final, el 24 d'octubre a Talavera de la Reina, a Toledo.
1: També en el món del motor parlem de Miguel Molina, que no va poder acabar les 24 hores de Le Mans. La mítica i prestigiosa prova de resistència disputada aquest cap de setmana a França va deixar la retirada del Ferrari número 50 de Miguel Molina per un problema electrònic. Els guanyadors van ser els pilots de Toyota.
0: Tot i que van tenir un inici ràpid de cursa, els pilots de Ferrari van tenir la primera dificultat a la mitjanit, quan conduïa el danès Niklas Nielsen, un dels dos companys de Molina. Va haver d'entrar a boxes per canviar l'extintor i van cedir 8 voltes. Hores després es va produir el problema electrònic que els va fer aturar-se i abandonar. Com diem, el triomf va ser per Toyota amb el seu cotxe número 7, pilotat pel japonès Kamui Kobayashi, l'anglès Mike Conway i el neerlandès Nick de Vries. D'aquesta manera van posar fi a 3 anys de domini de Ferrari. El final de cursa va ser molt ajustat i els 3 equips que van pujar al podi van estar separats només per 20 segons. La segona posició va ser pel BMW de Frisch, Ras i Van der Linde, mentre que el tercer lloc el va ocupar l'altre equip de Toyota amb els pilots Buemi, Hadley i Hirakawa.
2: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
3: Utilitza el servei de deixalleria municipal, l'espai on se'n recullen de forma selectiva els residus municipals que no tenen un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer i que poden ser reciclats o aprofitats de nou per a altres usos. L'horari del servei és de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 a les 7 de la tarda. Els dissabtes, de 8 a 1 del matí. Deixalleria municipal, avinguda de Can Rival l'aigua, el veïnat del Molí. Els residus voluminosos no els deixis al carrer. Truca al servei habitual de recollida concertada al telèfon 972 36 89 22.
4: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
5: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 5 minuts i arribem a les 9 en punt del matí. Aquesta setmana els gegants de Lloret viatgen fins a Portugal. Per què?
0: Doncs perquè la colla marxarà dijous per participar a una trobada internacional que es farà divendres i dissabte al municipi de Braga, al nord del país. Aquesta serà ja la 35a edició de l'esdeveniment.
1: Saludem via telefònica el cap de la colla gegantera de Lloret, que és Àlex Lechuga. Àlex, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Què fareu exactament a Portugal?
6: Doncs mira, a Portugal, a la trobada que assistirem, que és a Braga, com bé heu dit, doncs és una trobada gaire internacional, doncs que participaran colles de França, de Bèlgica, participaran moltes colles també de la regió de Portugal, i a part algunes d'Espanya, i nosaltres estem com a convidats d'honor de Catalunya, que aquest any doncs assistim la colla Lloret de Mar, i també assistirà la colla d'Hospitalet de l'Infant. I ens fa molta il·lusió que ens hagin convidat en el seu motiu del seu 35è aniversari de la trobada internacional, i a part també els 30 anys com a colla gegantera d'Ida i Volta, que és la colla organitzadora que organitza aquest esdeveniment allà a Braga.
1: Amb quins gegants aneu?
6: Anirem amb els gegants indians, perquè de fet va ser aquesta sortida, ens va sortir just el dia que vam estrenar l'any passat els gegants indians, bueno, els vam restrenar els gegants indians, doncs ens van contactar ells i que volien que anéssim en el seu aniversari l'any següent, i així ha sigut. O sigui, hem treballat durant quasi un any per fer-ho possible, perquè podem assistir i estar-hi allà amb ells en el seu aniversari i estar a la seva festa de Sant Joan.
1: Teniu clar com serà la trobada? En què consistirà?
6: Sí, la trobada, doncs nosaltres ens hem preparat un gran reguitzell d'actes i un gran farcell d'actes, i el divendres, per exemple, quan arribem al vespre hi ha el Sarau Cultural, que és un projecte que volen fer, que és barrejar una mica, diguéssim, com aquí les que fem barraques, però barrejar-ho amb una mica amb la cultura popular, i el que volen fer és que els capgrossos, per exemple, estiguin a l'escenari, els gegants estiguin ballant entre la gent, entre públic. Llavors, bueno, això ens han convidat, això no participem nosaltres, sinó participant més aviat a les colles d'allà de Portugal, però sí que ens fa il·lusió perquè estarem allà i veurem un acte diferent que aquí no sol veure. Després, el dissabte, doncs, al matí, doncs, hi ha el Rufar de Porta Oberta, que és una passejada de tots els grups de música que participen, de tots els grups, que enguany participen 40 colles, se preveu una assistència de participants, de 1.800 participants, més el milió de persones que visita aquesta festa de Sant Joan a Braga. I llavors, el dissabte a la tarda, nosaltres a les 4 de la tarda serem rebuts a la Sala Noble de l'Ajuntament de Braga per totes les autoritats, i allà ja farem un intercanvi d'obsequis. De fet, hem preparat també un petit record per la colla de Braga, nosaltres, la colla gegantera, i també hem preparat un petit text en agraïment per haver-nos convidat a la seva trobada. I després, a la nit, ja arriba el plat fort, o sigui, diguéssim, que és la gran cercavila per tot el centre de Braga, que participarem les 40 colles, i allà és on hi haurà un munt de públic que ens podrà veure, ens podrà preguntar sobre els gegants de Lloret, que representen, que hi podrà veure la nostra gent, i podrà veure les seves cançons i la seva música.
1: No parareu?
6: No pararem. La veritat és que tenim un cap de setmana superfarcit d'actes i estem supercontents, ja et dic, que ens hagin convidat. Va ser una de les sortides quan vam batejar els gegants i vam sortir amb els gegants per primer cop, i el primer missatge va ser d'ells, doncs va fer molta il·lusió.
1: Carregueu piles, Àlex, perquè d'aquí a Portugal teniu un bon tret, eh?
6: Sí, de fet, no, mira, una part de la colla va amb la furgoneta i després una altra part va amb avió. I ens fa molta il·lusió, la veritat, ens fa molta il·lusió, i esperem que us podem ensenyar totes aquestes imatges d'aquest viatge i de representar amb molt d'orgull Lloret i Catalunya, perquè a més representem Catalunya i ens fa especialment il·lusió.
1: I nosaltres que us ho agraïm. Àlex, gràcies, i que vagi molt bé aquesta trobada.
6: Vale, moltíssimes gràcies, una abraçada.

Així arribem a la part final, segons per arribar a les 9 del matí del Bon Dia, Bona Hora. Tota la informació que heu escoltat, que hem ampliat, l'oferirem durant tot el dia, tota la jornada, a través dels butlletins de notícies cada hora en punt, però també tota la podeu trobar a la nostra pàgina web i a xarxes de la ràdio de Lloret de Mar, Nova Ràdio Lloret. Amics, adeu-siau, molt bon dia.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. L'Associació Protectora d'Animals Sense Casa de Lloret de Mar, la PASC, organitza la primera fira solidària en què vendrà productes de segona mà per recaptar fons per a l'entitat. La fira es farà aquest dissabte de 9 del matí a 8 del vespre de manera ininterrompuda a la plaça Pere Torrent. Una representant de l'entitat, Fina Serra, explica què s'hi trobarà a les parades.
3: Durant tota la jornada hi podreu trobar una gran varietat de productes, com pot ser roba, llibres, perfumeria, articles de regal, manualitats i moltes altres coses. L'objectiu de la fira és donar a conèixer la tasca de l'associació, recaptant fons per continuar ajudant els animals del carrer i oferir un espai de trobada i participació per a tothom. També agraïm qualsevol donació de llaunes, de menjar o bosses de pinso per als animals que cuidem. Us hi esperem.
2: Tal com ha ressaltat Fina Serra, la PASC recollirà donacions de menjar per als animals dels quals tenen cura. La fira, insistim, celebra la primera edició i es farà aquest dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça Pere Torrent.
4: Altres notícies.
2: En esports, continua el domini Daniela Guillén en el Campionat d'Espanya de motocross femení. Doble victòria aquest cap de setmana al circuit de Monte Aragón, a Toledo, en la tercera prova del calendari nacional, que consolida la pilot lloretenca en la primera posició de la classificació general. En la primera cursa celebrada el dissabte, Daniela va deixar molt bones sensacions. Es va mostrar molt còmoda des dels primers revolts en un circuit exigent i molt tècnic. En la segona cursa del diumenge, nova victòria però amb circumstàncies diferents, i és que la pilot lloretenca va haver de competir amb molèsties físiques amb febre. Tot i això, va aconseguir imposar-se per firmar un cap de setmana perfecte, sumant 50 punts dels 50 possibles. Daniela Guillén és primera en la classificació amb 150 punts, 20 més que la segona classificada, Jana Sánchez. La pròxima cursa que Daniela Guillén té previst disputar del Campionat d'Espanya de motocross femení serà la seva prova final, el 24 d'octubre a Talavera de la Reina, a Toledo. També en el món del motor parlem de Miguel Molina, que no va poder acabar les 24 hores de Le Mans. La mítica i prestigiosa prova de resistència, disputada aquest cap de setmana a França, va deixar la retirada del Ferrari número 50 de Miguel Molina per un problema electrònic. Els guanyadors van ser els pilots de Toyota.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova
7: Ràdio Lloret. I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? my hair stop growing? Or is it me? I called Phil a couple times, he's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Els grups municipals de Junts, Tots i Esquerra Republicana denuncien el tancament temporal de la comissaria de la policia local de Lloret per manca d'efectius disponibles. Una situació que s'ha donat aquest cap de setmana que qualifiquen d'excepcional i sense precedents. Segons un comunicat conjunt de l'oposició, la falta de personal ha obligat a clausurar les instal·lacions i substituir la vigilància de l'edifici per un servei de seguretat privat. Els tres partits atribueixen aquesta situació a un conflicte laboral que fa mesos que s'arrossega i que, asseguren, el govern municipal no ha estat capaç de resoldre. L'oposició sosté que sindicats i representants dels treballadors havien advertit reiteradament sobre l'agreujament del conflicte i acusa l'executiu local d'haver ignorat aquests avisos. També afirmen que el malestar laboral s'ha estès a altres àrees municipals amb mobilitzacions sindicals, dificultats per cobrir serveis i la marxa de diversos professionals. De tot plegat, el portaveu de Junts, Jordi Martínez, en representació dels tres grups signants del manifest, lamenta que era previsible que la situació acabaria petant.
3: El que ha succeït és una crònica d'una mort anunciada, que diuen ja hi havia molts indicadors que deien que la situació no estava anant bé, que les negociacions amb els sindicats, tant de la policia com dels diferents departaments de l'Ajuntament de Lloret de Mar, no estaven funcionant correctament, no s'estava duent una bona negociació, no estava arribant a bon port, i ja el cap de setmana passat ja hi va haver mancança d'efectius a la policia local. El fet s'ha agreujat aquest cap de setmana, quan el dissabte a la nit no hi va haver cap efectiu per tal de fer front al servei ordinari.
2: Els grups de l'oposició recorden que a finals de maig es va celebrar un ple extraordinari sobre la gestió dels recursos humans municipals, en què, segons l'oposició, l'alcalde va ser reprovat i políticament desautoritzat. Jordi Martínez denuncia que comptar amb el servei de policia local és un dret i una necessitat, tant de la ciutadania com dels visitants. En aquest sentit, considera que una ciutat turística com Lloret de Mar no es pot permetre arribar a una situació en què la seva comissaria de policia local hagi de tancar per manca de personal.
3: Aquesta situació completament extraordinària, i podríem dir que completament desgraciada, doncs ha fet que la ciutat de Lloret de Mar, una ciutat que recordem que estem arribant als 50.000 habitants, doncs no tinguem servei de policia local, un servei tan essencial i tan necessari com és la seguretat de les persones que vivim i que venen a passar les vacances aquí a Lloret.
2: Junts, Tots i Esquerra Republicana consideren que el problema és de lideratge polític i responsabilitzen l'alcalde Adrià Lamelas i la regidora de Recursos Humans Míriam Rodríguez de la situació actual. Per això els reclamen una resposta immediata del govern municipal, sobretot tenint en compte que la setmana que ve se celebra la Revetlla de Sant Joan, una nit on solen haver-hi moltes incidències.
3: Ja ho vam dir des del ple extraordinari, però també des d'avui, que sentin, que negociïn, que parlin, que gestionin, i sobretot a l'alcalde, que lideri, que faci aquestes negociacions doncs, immediatament avui, i que demà, si pot ser demà, doncs ja estigui solucionat, perquè recordem que la setmana que ve és Sant Joan. I Sant Joan és una de les nits més perilloses de tot l'any i on s'acumulen moltíssimes incidències.
2: Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha emès el seu comunicat en què informa que el passat dissabte van registrar una vintena d'incidències entre baixes mèdiques i indisposicions dels agents, una situació que va deixar sense efectius el torn de nit. Davant d'aquest escenari, la prefectura va activar mesures d'urgència per reduir al màxim l'impacte sobre la ciutadania. Per reforçar la seguretat al municipi, el consistori manté una coordinació permanent amb la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra, que van incrementar la seva presència a Lloret de Mar per compensar la manca d'agents locals. Malgrat les dificultats, la comissaria continua oberta les 24 hores i ofereix atenció presencial i telefònica. A més, s'ha incorporat personal de seguretat privada per garantir la custòdia de les instal·lacions i el funcionament dels serveis essencials. Pel que fa al conflicte laboral amb la plantilla policial, l'Ajuntament assegura que ja ha traslladat una proposta als representants sindicals i que està a l'espera d'una contraproposta. El govern municipal reitera la seva voluntat de diàleg i negociació.
4: La previsió meteorològica.
2: Ara és moment per saber la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Amb Xavier Segura, bon dia.
5: Bon dia. La calorada que ha començat aquest cap de setmana tindrà continuïtat durant tota aquesta nova setmana. Per tant, no es veu un final clar d'aquest episodi tan càlid, més propi de la canícula estiuenca que no pas de mitjans de juny. Recordem que l'estiu astronòmic arriba oficialment diumenge que ve i, per tant, estem tenint valors clarament superiors als que tocaria en aquesta època de l'any. Això vol dir que tant avui com els pròxims dies tindrem màximes al voltant dels 30 graus, lleugerament superiors, sobretot cap a l'interior de la població. En canvi, arran de mar, mercuri lleugerament més baix. Però vaja, ambient de ple estiu, molta calor i xafogor marcada. I a més, aquestes nits suaus i mínimes tropicals que aniran guanyant terreny, cada cop més probables, més freqüents, a gran part del litoral, punts del prelitoral, i tot plegat és fruit d'aquesta glopada d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica que no donarà treva i que també doncs, va acompanyada de pols en suspensió del nord de l'Àfrica, que també anirà augmentant al llarg dels pròxims dies. I tot plegat sense pluja a la vista. Sol combinat amb algunes bandes de núvols, aquesta calitja per la pols en suspensió, sense precipitacions aquí a la costa. En canvi, avui els xàfecs tronades de tarda aniran a més en punts del Pirineu, Prepirineu, interior nord, altres zones de muntanya, però tot plegat quedarà ben lluny, no arribarà aquí a la selva marítima i, de moment, el que dèiem, no es veu una perspectiva de final d'aquesta calorada o de pluja a la vista, almenys a mitjà termini.
2: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar, 28 graus centígrads.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: conmigo.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora-educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Nova Ràdio.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia. Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Actuacions de teatre, parades d'artesania, jocs de fusta i concerts han omplert els carrers del centre, els comerços i les terrasses de Lloret de Mar aquest cap de setmana per celebrar la Fira dels Americanos, una jornada pensada per transportar Lloret al seu passat indià. Entre el més destacat, un any més, hi ha hagut la recreació del mític Floridita de l'Havana, on es va popularitzar el daiquiri de l'ama del lloretenc Constantí Riu a l'Aigua. Per Cristina Aymerich, regidora de Promoció Econòmica, la jornada ha estat un èxit.
3: Bé, doncs valoració molt positiva. Hem viscut un cap de setmana amb moltíssima gent. La fira doncs estava a tope de gent, als carrers dels centres comerços, les terrasses, molta i molta gent, així que considerem que ha estat un èxit un any més. Contents, no hem tingut cap incident greu, també de tot s'ha de dir, tot ha anat en funcionament amb una normalitat. El que bé deies, Josep, un bon temps, no? Ambient molt sa, gent molt maca, gent que tenia ganes de, doncs, de passar una bona estona, de ballar, de també jugar amb les famílies, perquè recordem que al final de tota la fira hi havia uns jocs gegants preparats doncs, per les famílies. Jo considero que hi havia molt bon ambient amb els personatges dels americanos, no? En Quantos Teatre, el bar La Floridita, no? La fira d'artesania, així que tot molt bé, tot plegat. Nosaltres ara des del Departament de Promoció Econòmica farem una valoració per cosetes que es puguin millorar com sempre, però contents perquè realment ha estat un bon cap de setmana i Lloret estava molt bon ambient.
2: Una fira que, segons Aymerich, després de 13 edicions en marxa, ja està més que consolidada i serveix per marcar el calendari l'inici de la temporada alta. Pel que fa a les propostes i activitats que han funcionat millor, Aymerich destaca sobretot els concerts com la part estrella de la fira i afegeix que segurament ha estat el total d'una quarantena de propostes el que ha fet que aquesta edició hagi agradat tant.
3: Però jo crec que la fira és una miqueta tot plegar, tot aquest conjunt d'aquest programa tan extens, que hi ha molta varietat per molts públics. Recordem doncs, que hi ha teatre pels carrers, no? Que aquest any s'ha fet amb una locomotora de l'època, doncs això, no? Que la, potser a les famílies i tal li agradava molt i anaven també pel carrer Sant Pere i sobretot per la fira, no? Després, aquestes paradetes d'artesania, que és un sector, un col·lectiu que no el podem perdre, que bueno, necessitem, no?, d'aquesta artesania. I bueno, sobretot també tenim aquests jocs de fusta preparats doncs, perquè les famílies puguin anar a jugar i passar una bona estona. I el que sí potser la part més estrella d'aquesta doncs, fira ja és els concerts, no? Els concerts de, per exemple, el dissabte la Mariana i la Maquinària són molt consagrats a dins de l'ambient aquest cubà i tal. Hi havia moltíssima gent que el dissabte va vindre a Lloret només per sentir a la Mariana.
2: Tres dies de tradició, música i activitats que tanquen una nova edició de la Fira dels Americanos i donen el tret de sortida a la temporada alta al nostre municipi.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
1: Veig com ho cauen de la pell trossets escatats per l'absència que m'ha deixat el cos deshidratat.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. El Club Marina Casinet acull aquest dilluns la presentació de El destí i la tria, la primera novel·la del metge Jordi Coderch. L'obra combina intriga i drama humà per abordar temes d'actualitat com l'Alzheimer, el dret a morir dignament, les addiccions o l'explotació de persones. El tema central de l'obra és el destí, que sovint genera circumstàncies inesperades i la capacitat de decisió just al punt on l'autor considera que les persones tenen el control. Escoltem a Jordi Coderch.
3: La novel·la El destí i la tria va de la història d'en Martí, que és un viatger apassionat, que treballa per una agència de viatges, que està molt temps viatjant, i en un d'aquests viatges té un accident molt estrany, que hem d'averiguar a veure com ha sigut possible que hagi tingut aquest accident, i mentre està en aquest viatge en el Vietnam, rep notícies de que la seva mare, que té un Alzheimer en fase avançada, doncs ha mort d'una manera inesperada. L'idea central és que el tema és el que se sintetitza en el títol, que és el destí i la tria. I el destí entès com aquelles situacions en què ens hem trobant al llarg de la vida d'una manera que no hem buscat, que ens hi ha portat el nostre entorn familiar, social, unes circumstàncies sobrevingudes, una malaltia, i que front al qual es pot adoptar una actitud fatalista de considerar-lo com a algo que ens cau a sobre, que és d'origen sobrenatural, no és a saber què, o producte de l'atzar o del destí, o etc. O es pot adoptar també una actitud proactiva d'enfrontar-nos i veure que, malgrat no hi ha totes les opcions que voldríem tenir, però sí que hi ha possibilitats de triar, i cadascú ha de tenir l'opció de triar allò que ell vulgui, fins i tot al final de la vida.
2: Coderch troba en aquesta novel·la una via de connectar amb el públic mentre parla de temes relacionats amb la salut. La preocupació de l'autor per la mort digna i l'autodeterminació no només radica a la trama. Per això, els beneficis es destinaran a entitats com l'Associació pel Dret a Morir Dignament i a la Fundació Pasqual Maragall.
3: Hi havia un tema que a mi em preocupava molt, que és el que hem dit al fons d'aquesta novel·la, que és el de l'Alzheimer, perquè l'he conegut tant professionalment com d'una manera molt dura personalment en la figura de la meva mare, que va estar més de 20 anys amb aquesta malaltia, en la qual vaig poder viure que realment és molt important poder preparar-se per aquesta etapa final, sobretot, i decidir, junt amb la persona malalta, quan encara està temps de decidir si vol triar com passar al final de la seva vida. I com que són temes l'Alzheimer i el dret a morir dignament que a mi em preocupen...
2: La presentació de El destí i la tria inclourà una tertúlia entre l'autor i el divulgador cultural Sebastià Godai. L'acte és avui a les 7 de la tarda al Club Marina Casinet.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Cultural. L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Aquest dijous, els gegants de Lloret viatjaran acompanyats de 25 membres de la colla gegantera cap a Portugal per participar en una trobada internacional que es farà divendres i dissabte al municipi de Braga, al nord del país. Aquesta serà ja la 35a edició de l'esdeveniment, que comptarà amb la presència de colles de França, de Bèlgica, de la regió de Portugal i d'Espanya. Els gegants indians, que es van reestrenar l'any passat, seran els encarregats de representar el nostre municipi, que enguany assisteix com a convidat d'honor de Catalunya juntament amb la colla de l'Hospitalet d'Infant, en una jornada que celebra els 35 anys de l'esdeveniment i els 30 de colla gegantera d'Ida i Volta, qui organitza l'esdeveniment. Àlex Lechuga, cap de colla de Lloret, explica que fa un any que treballen per assistir-hi i que ara els espera un cap de setmana farcit d'actes.
3: Sí, la trobada, doncs nosaltres ens hem preparat un gran farcit d'actes i el divendres, per exemple, quan arribem al vespre, hi ha el Sarau Cultural, que és un projecte que volen fer, que és barrejar una mica, diguéssim, com aquí les que fem barraques, però barrejar-ho amb una mica amb la cultura popular. El que volen fer és que els capgrossos, per exemple, estiguin a l'escenari, els gegants estiguin ballant entre la gent, entre el públic. Llavors, bueno, això ens han convidat, això no participem nosaltres, sinó participen més aviat a les colles d'allà de Portugal, però sí que ens fa il·lusió perquè estarem allà i veurem un acte diferent que no sol veure. Després, el dissabte, doncs, al matí, doncs, hi ha el Rufar de Porta Oberta, que és una passejada de tots els grups de música que participen, de tots els grups. Aquest enguany participen 40 colles, se preveu una assistència de participants, de 1.800 participants, més el milió de persones que visita aquesta festa de Sant Joan a Braga.
2: Pel que fa a la programació de dissabte de tarda a les 4, la colla gegantera de Lloret serà rebuda a la Sala Noble de l'Ajuntament de Braga per totes les seves autoritats. Una vegada ja, faran un intercanvi d'obsequis. La colla gegantera del nostre municipi entregarà un petit record a la de Braga i els llegirà un text d'agraïment per haver-los convidat a la seva trobada. El plat fort de l'edició arribarà dissabte a la nit amb un gran cercavila pel centre de Braga, en el que hi participaran 40 colles i s'espera que hi hagi una gran quantitat de públic que els pugui veure i preguntar sobre els gegants de Lloret i el que representen, mentre escolten també les seves cançons. Alguns membres de la colla viatjaran en furgoneta, mentre que altres ho faran en avió.
3: Sí, de fet, no, mira, una part de la colla va amb la furgoneta i després una altra part va amb avió. I, bueno, i ens fa molta il·lusió, la veritat, ens fa molta il·lusió i esperem, bueno, que us podem ensenyar totes aquestes imatges d'aquest viatge i de representar amb molt d'orgull Lloret i Catalunya, perquè a més representem Catalunya i ens fa especialment il·lusió.
2: Un esdeveniment que afavoreix la cultura gegantera lloretenca i que permetrà que persones de diferents països la puguin conèixer.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Les sardanes d'estiu a Lloret de Mar celebren el centenari aquesta temporada i l'Ajuntament vol celebrar-ho d'una manera especial. Per això aquest dissabte es farà un concert commemoratiu. Anirà a càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins, que precisament és la cobla orquestra més antiga en actiu. L'actuació es farà a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un espai idíl·lic per una actuació d'aquesta rellevància, tal com assenyala la regidora de Cultura i Festes, Vereda López.
3: Un espai espectacular. Necessitàvem un espai més íntim, un espai més silenciós, que no sigués com la plaça de la Vila, que en aquestes dates ja comença a haver-hi molt de rebombori. Vam pensar que aquest era l'espai més idíl·lic, més especial que tenim actualment al municipi per fer aquest concert commemoratiu d'aquest centenari amb la Cobla Montgrins. Per tant, creiem que serà un moment especial, un moment molt bonic, que esperem que molts lloretencs i lloretenques i gent que vulgui venir de fora pugui venir a gaudir-ho.
2: En aquest concert s'estrenarà la sardana 100 anys de sardanes a Lloret, del lloretenc Xavier Albertí. L'actuació començarà a 8:45 del vespre i l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un autocar gratuït per anar fins als jardins, que sortirà a 8:45 des de la plaça de la Vila. L'entrada és gratuïta, però cal descarregar la invitació a través del portal web de Patrimoni Cultural o bé de manera presencial al puntet. El centenari de les sardanes d'estiu a Lloret arriba amb una novetat. S'oferiran uns tallers perquè tothom que ho vulgui pugui aprendre a ballar sardanes. Serà abans de començar les audicions dels 3 primers dissabtes, és a dir, el 27 de juny i també el 4 i 11 de juliol. A més, com cada any, l'estiu estarà farcit d'audicions cada dissabte amb les principals cobles del país. La regidora considera que arribar als 100 anys de sardanes a Lloret demostra l'aposta del municipi per la cultura popular.
3: La valoració, evidentment, és molt positiva. 100 anys no es fa cada dia i costa molt de fer-ho, per tant jo crec que això demostra el que s'ha vingut fent, s'ha apostat sempre per la cultura popular a Lloret i el que se segueix fent, que és a seguir apostant per aquesta cultura popular. A més, això, no, reivindicar que Lloret, a més de tot el que tothom sap que és, també és això, també és cultura, també és gaudir, també és aquesta cultura popular catalana que segueix viva i que, mira, 100 anys. Així que hi ha molta feina feta, molta feina fent-se ara, i esperem que continuï i que es puguin fer molts anys més de sardanes a Lloret.
2: Les audicions es faran cada dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Els dies que hi hagi tallers faran mitja hora abans. La primera cobla convidada, dissabte 27 de juny, és la ciutat de Girona.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: L'estil mediterrani

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. L'Associació Protectora d'Animals Sense Casa de Lloret de Mar, la PASC, organitza la primera fira solidària en què vendrà productes de segona mà per recaptar fons per a l'entitat. La fira es farà aquest dissabte de 9 del matí a 8 del vespre, de manera ininterrompuda, a la plaça Pere Torrent. Una representant de l'entitat, Fina Serra, explica què s'hi trobarà a les parades.
3: Durant tota la jornada hi podreu trobar una gran varietat de productes, com pot ser roba, llibres, perfumeria, articles de regal, manualitats i moltes altres coses. L'objectiu de la fira és donar a conèixer la tasca de l'associació, recaptant fons per continuar ajudant els animals del carrer i oferir un espai de trobada i participació per a tothom. També agraïm qualsevol donació de llaunes, de menjar o bosses de pinso per als animals que cuidem. Us hi esperem.
2: Tal com ha ressaltat Fina Serra, la PASC recollirà donacions de menjar per als animals dels quals tenen cura. La fira, insistim, celebra la primera edició i es farà aquest dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça Pere Torrent.
4: Altres notícies.
2: En esports, continua el domini Daniela Guillén en el Campionat d'Espanya de motocross femení. Doble victòria aquest cap de setmana al circuit de Monte Aragón, a Toledo, en la tercera prova del calendari nacional, que consolida la pilot lloretenca en la primera posició de la classificació general. En la primera cursa celebrada el dissabte, Daniela va deixar molt bones sensacions. Es va mostrar molt còmoda des dels primers revolts en un circuit exigent i molt tècnic. En la segona cursa del diumenge, nova victòria però amb circumstàncies diferents, i és que la pilot lloretenca va haver de competir amb molèsties físiques amb febre. Tot i això, va aconseguir imposar-se per firmar un cap de setmana perfecte, sumant 50 punts dels 50 possibles. Daniela Guillena és primera en la classificació amb 150 punts, 20 més que la segona classificada, Jana Sánchez. La pròxima cursa que Daniela Guillena té previst disputar del Campionat d'Espanya de motocross femení serà la seva prova final, el 24 d'octubre a Talavera de la Reina, a Toledo. També en el món del motor parlem de Miguel Molina, que no va poder acabar les 24 hores de Le Mans. La mítica i prestigiosa prova de resistència, disputada aquest cap de setmana a França, va deixar la retirada del Ferrari número 50 de Miguel Molina per un problema electrònic. Els guanyadors van ser els pilots de Toyota.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
6: Que s'en allait entre Paris et Rome, mais moi je rentrais.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Els grups municipals de Junts, Tots i Esquerra Republicana denuncien el tancament temporal de la comissaria de la policia local de Lloret per manca d'efectius disponibles. Una situació que s'ha donat aquest cap de setmana que qualifiquen d'excepcional i sense precedents. Segons un comunicat conjunt de l'oposició, la falta de personal ha obligat a clausurar les instal·lacions i substituir la vigilància de l'edifici per un servei de seguretat privat. Els tres partits atribueixen aquesta situació a un conflicte laboral que fa mesos que s'arrossega i que, asseguren, el govern municipal no ha estat capaç de resoldre. L'oposició sosté que sindicats i representants dels treballadors havien advertit reiteradament sobre l'agreujament del conflicte i acusa l'executiu local d'haver ignorat aquests avisos. També afirmen que el malestar laboral s'ha estès a altres àrees municipals amb mobilitzacions sindicals, dificultats per cobrir serveis i la marxa de diversos professionals. De tot plegat, el portaveu de Junts, Jordi Martínez, en representació dels tres grups signats

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Oh.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Visites guiades a la Ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font, actualment l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. El Club Marina Casinet acull aquest dilluns la presentació de El destí i la tria, la primera novel·la del metge Jordi Coderch. L'obra combina intriga i drama humà per abordar temes d'actualitat com l'Alzheimer, el dret a morir dignament, les addiccions o l'explotació de persones. El tema central de l'obra és el destí, que sovint genera circumstàncies inesperades, i la capacitat de decisió just al punt on l'autor considera que les persones tenen el control. Escoltem a Jordi Coderch.
3: La novel·la El destí i la tria va de la història d'en Martí, que és un viatger apassionat, que treballa per una agència de viatges, que està molt temps viatjant, i en un d'aquests viatges doncs té un accident molt estrany, que hem d'averiguar a veure com ha sigut possible que hagi tingut aquest accident, i mentre està en aquest viatge en el Vietnam, rep notícies de que la seva mare, que té un Alzheimer en fase avançada, doncs ha mort d'una manera inesperada. L'idea central és que el tema és el que se sintetitza en el títol, que és el destí i la tria. I el destí entès com aquelles situacions en què ens hem trobat al llarg de la vida d'una manera que no hem buscat, que ens hi ha portat el nostre entorn familiar, social, unes circumstàncies sobrevingudes, una malaltia, i que front al qual doncs, es pot adoptar una actitud fatalista, de considerar-lo com a algo que ens cau a sobre, que és d'origen sobrenatural, no és a saber què, o producte de l'atzar o del destí, o etc. O es pot adoptar també una actitud proactiva d'enfrontar-nos i veure que, malgrat no hi ha totes les opcions que voldríem tenir, però sí que hi ha possibilitats de triar, i cadascú doncs, ha de tenir l'opció de triar allò que ell vulgui, fins i tot al final de la vida.
2: Coderch troba en aquesta novel·la una via de connectar amb el públic mentre parla de temes relacionats amb la salut. La preocupació de l'autor per la mort digna i l'autodeterminació no només radica a la trama. Per això, els beneficis es destinaran a entitats com l'Associació pel Dret a Morir Dignament i a la Fundació Pasqual Maragall.
3: Hi havia un tema que a mi em preocupava molt, que és el que hem dit al fons d'aquesta novel·la, que és el de l'Alzheimer, perquè l'he conegut tant professionalment com d'una manera molt dura personalment en la figura de la meva mare, que va estar més de 20 anys amb aquesta malaltia, en la qual vaig poder viure que realment és molt important poder preparar-se per aquesta etapa final, sobretot, i decidir, junt amb la persona malalta, quan encara està temps de decidir si vol triar com passar al final de la seva vida. I com que són temes l'Alzheimer i el dret a morir dignament que a mi em preocupen...
2: La presentació de El destí i la tria inclourà una tertúlia entre l'autor i el divulgador cultural Sebastià Godai. L'acte és avui a les 7 de la tarda al Club Marina Casinet.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret,

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Actuacions de teatre, parades d'artesania, jocs de fusta i concerts han omplert els carrers del centre, els comerços i les terrasses de Lloret de Mar aquest cap de setmana per celebrar la Fira dels Americanos, una jornada pensada per transportar Lloret al seu passat indià. Entre el més destacat, un any més, hi ha hagut la recreació del mític Floridita de l'Havana, on es va popularitzar el daiquiri de l'ama del lloretenc Constantí Ribalaigua. Per Cristina Aymerich, regidora de promoció econòmica, la jornada ha estat un èxit.
3: Bé, doncs valoració molt positiva. Hem viscut un cap de setmana amb moltíssima gent. La fira doncs estava a tope de gent, als carrers dels centres comerços, les terrasses, molta i molta gent, així que considerem que ha estat un èxit un any més. Contents, no hem tingut cap incident greu, també de tot s'ha de dir, tot ha anat en funcionament amb una normalitat. El que bé deies, Josep, un bon temps, no? Ambient molt sa, gent molt maca, gent que tenia ganes de, doncs, de passar una bona estona, de ballar, de també jugar amb les famílies, perquè recordem que al final de tota la fira hi havia uns jocs gegants preparats doncs, per les famílies. Jo considero que hi havia molt bon ambient amb els personatges dels americanos, no? En quant al teatre, el bar La Floridita, no? La fira d'artesania, així que tot molt bé, tot plegat. Nosaltres ara des del Departament de Promoció Econòmica farem una valoració per cosetes que es puguin millorar com sempre, però contents perquè realment ha estat un bon cap de setmana i Lloret estava molt bon ambient.
2: Una fira que, segons Aymerich, després de 13 edicions en marxa, ja està més que consolidada i serveix per marcar el calendari l'inici de la temporada alta. Pel que fa a les propostes i activitats que han funcionat millor, Aymerich destaca sobretot els concerts com la part estrella de la fira i afegeix que segurament ha estat el total d'una quarantena de propostes el que ha fet que aquesta edició hagi agradat tant.
3: Però jo crec que la fira és una miqueta tot plegar, tot aquest conjunt d'aquest programa tan extens, que hi ha molta varietat per molts públics. Recordem doncs, que hi ha teatre pels carrers, no? Que aquest any s'ha fet amb una locomotora de l'època, doncs això, no? Que la, potser a les famílies i tal li agradava molt i anaven també pel carrer Sant Pere i sobretot per la fira, no? Després, aquestes paradetes d'artesania, que és un sector, un col·lectiu que no el podem perdre, que bueno, necessitem, no?, d'aquesta artesania. I bueno, sobretot també tenim aquests jocs de fusta preparats doncs, perquè les famílies puguin anar a jugar i passar una bona estona. I el que sí potser la part més estrella d'aquesta doncs, fira ja és els concerts, no? Els concerts de, per exemple, el dissabte la Mariana i la Maquinària són molt consagrats dins de l'ambient aquest cubà i tal. Hi havia moltíssima gent que el dissabte va vindre a Lloret només per sentir a la Mariana.
2: Tres dies de tradició, música i activitats que tanquen una nova edició de la Fira dels Americanos i donen el tret de sortida a la temporada alta al nostre municipi.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre. Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Aquest dijous, els gegants de Lloret viatjaran acompanyats de 25 membres de la colla gegantera cap a Portugal per participar en una trobada internacional que es farà divendres i dissabte al municipi de Braga, al nord del país. Aquesta serà ja la 35a edició de l'esdeveniment, que comptarà amb la presència de colles de França, de Bèlgica, de la regió de Portugal i d'Espanya. Els gegants indians, que es van reestrenar l'any passat, seran els encarregats de representar el nostre municipi, que enguany assisteix com a convidat d'honor de Catalunya juntament amb la colla de l'Hospitalet d'Infant, en una jornada que celebra els 35 anys de l'esdeveniment i els 30 de colla gegantera d'Ida i Volta, qui organitza l'esdeveniment. Àlex Lechuga, cap de colla de Lloret, explica que fa un any que treballen per assistir-hi i que ara els espera un cap de setmana farcit d'actes.
3: Sí, la trobada, doncs, nosaltres ens hem preparat un gran farcit d'actes el divendres, per exemple, quan arribem al vespre, hi ha el Sarau Cultural, que és un projecte que volen fer, que és barrejar una mica, diguéssim, com aquí les que fem barraques, però barrejar-ho amb una mica amb la cultura popular. El que volen fer és que els capgrossos, per exemple, estiguin a l'escenari, els gegants estiguin ballant entre la gent, entre el públic. Llavors, bueno, això ens han convidat, això no participem nosaltres, sinó participant més aviat a les colles d'allà de Portugal, però sí que ens fa il·lusió perquè estarem allà i veurem un acte diferent que no sol veure. Després, el dissabte, doncs, al matí, doncs, hi ha el Rufar de Porta Oberta, que és una passejada de tots els grups de música que participen, de tots els grups. Aquest enguany participen 40 colles, se preveu una assistència de participants, de 1.800 participants, més el milió de persones que visita aquesta festa de Sant Joan a Braga.
2: Pel que fa a la programació de dissabte de tarda a les 4, la colla gegantera de Lloret serà rebuda a la Sala Noble de l'Ajuntament de Braga per totes les seves autoritats. Una vegada ja faran un intercanvi d'obsequis. La colla gegantera del nostre municipi entregarà un petit record a la de Braga i els llegirà un text d'agraïment per haver-los convidat a la seva trobada. El plat fort de l'edició arribarà dissabte a la nit amb un gran cercavila pel centre de Braga, en el que hi participaran 40 colles i s'espera que hi hagi una gran quantitat de públic que els pugui veure i preguntar sobre els gegants de Lloret i el que representen, mentre escolten també les seves cançons. Alguns membres de la colla viatjaran en furgoneta, mentre que altres ho faran en avió.
3: Sí, de fet, no, mira, una part de la colla va amb la furgoneta i després una altra part va amb avió. I, bueno, i ens fa molta il·lusió, la veritat, ens fa molta il·lusió i esperem, bueno, que us puguem ensenyar totes aquestes imatges d'aquest viatge i de representar amb molt d'orgull Lloret i Catalunya, perquè a més representem Catalunya i ens fa especialment il·lusió.
2: Un esdeveniment que afavoreix la cultura gegantera lloretenca i que permetrà que persones de diferents països la puguin conèixer.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora-educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Les sardanes d'estiu a Lloret de Mar celebren el centenari aquesta temporada i l'Ajuntament vol celebrar-ho d'una manera especial. Per això aquest dissabte es farà un concert commemoratiu. Anirà a càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins, que precisament és la cobla orquestra més antiga en actiu. L'actuació es farà a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un espai idíl·lic per una actuació d'aquesta rellevància, tal com assenyala la regidora de Cultura i Festes, Vereda López.
3: Un espai doncs espectacular. Necessitàvem un espai doncs més íntim, un espai més silenciós, que no sigués com la plaça de la Vila, doncs, que en aquestes dates ja comença a haver-hi molt de rebombori. Vam pensar que aquest era l'espai més idíl·lic, més especial que tenim actualment al municipi per fer doncs aquest concert commemoratiu d'aquest centenari amb la Cobla Montgrins. Per tant, creiem que serà un moment especial, un moment molt bonic, que esperem doncs que molts lloretencs i lloretenques i gent que vulgui venir de fora pugui venir a gaudir-ho.
2: En aquest concert s'estrenarà la sardana 100 anys de sardanes a Lloret, del lloretenc Xavier Albertí. L'actuació començarà a 8:45 del vespre i l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un autocar gratuït per anar fins als jardins, que sortirà a 8:45 des de la plaça de la Vila. L'entrada és gratuïta, però cal descarregar la invitació a través del portal web de Patrimoni Cultural o bé de manera presencial al puntet. El centenari de les sardanes d'estiu a Lloret arriba amb una novetat. S'oferiran uns tallers perquè tothom que ho vulgui pugui aprendre a ballar sardanes. Serà abans de començar les audicions dels tres primers dissabtes, és a dir, el 27 de juny i també el 4 i 11 de juliol. A més, com cada any, l'estiu estarà farcit d'audicions cada dissabte amb les principals cobles del país. La regidora considera que arribar als 100 anys de sardanes a Lloret demostra l'aposta del municipi per la cultura popular.
3: La valoració, evidentment, és molt positiva. 100 anys no es fan cada dia i costa molt de fer-ho, per tant jo crec que això demostra doncs el que s'ha vingut fent, s'ha apostat sempre per la cultura popular a Lloret i el que se segueix fent, que és a seguir apostant per aquesta cultura popular. A més, doncs això, no, reivindicar que Lloret, a més de tot el que tothom sap que és, doncs també és això, també és cultura, també és gaudir, també és aquesta cultura popular catalana que segueix viva i que mira, doncs, 100 anys. Així que hi ha molta feina feta, molta feina fent-se ara i esperem doncs que continuï i que es puguin fer molts anys més de sardanes a Lloret.
2: Les audicions es faran cada dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Els dies que hi hagi tallers faran mitja hora abans. La primera cobla convidada, dissabte 27 de juny, és la ciutat de Girona.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. L'Associació Protectora d'Animals Sense Casa de Lloret de Mar, la PASC, organitza la primera fira solidària en què vendrà productes de segona mà per recaptar fons per a l'entitat. La fira es farà aquest dissabte de 9 del matí a 8 del vespre, de manera ininterrompuda, a la plaça Pere Torrent. Una representant de l'entitat, Fina Serra, explica què s'hi trobarà a les parades.
3: Durant tota la jornada hi podreu trobar una gran varietat de productes, com pot ser roba, llibres, perfumeria, articles de regal, manualitats i moltes altres coses. L'objectiu de la fira és donar a conèixer la tasca de l'associació, recaptant fons per continuar ajudant els animals del carrer i oferir un espai de trobada i participació per a tothom. També agraïm qualsevol donació de llaunes, de menjar o bosses de pinso per als animals que cuidem. Us hi esperem.
2: Tal com ha ressaltat Fina Serra, la PASC recollirà donacions de menjar per als animals dels quals tenen cura. La fira, insistim, celebra la primera edició i es farà aquest dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça Pere Torrent.
4: Altres notícies.
2: En esports, continua el domini Daniela Guillén en el Campionat d'Espanya de motocross femení. Doble victòria aquest cap de setmana al circuit de Monte Aragón, a Toledo, en la tercera prova del calendari nacional, que consolida la pilot lloretenca en la primera posició de la classificació general. En la primera cursa celebrada el dissabte, Daniela va deixar molt bones sensacions. Es va mostrar molt còmoda des dels primers revolts en un circuit exigent i molt tècnic. En la segona cursa del diumenge, nova victòria, però amb circumstàncies diferents. I és que la pilot lloretenca va haver de competir amb molèsties físiques amb febre. Tot i això, va aconseguir imposar-se per firmar un cap de setmana perfecte, sumant 50 punts dels 50 possibles. Daniela Guillena és primera en la classificació amb 150 punts, 20 més que la segona classificada, Jana Sánchez. La pròxima cursa que Daniela Guillena té previst disputar del Campionat d'Espanya de motocross femení serà la seva prova final, el 24 d'octubre a Talavera de la Reina, a Toledo. També en el món del motor parlem de Miguel Molina, que no va poder acabar les 24 hores de Le Mans. La mítica i prestigiosa prova de resistència, disputada aquest cap de setmana a França, va deixar la retirada del Ferrari número 50 de Miguel Molina per un problema electrònic. Els guanyadors van ser els pilots de Toyota.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Els grups municipals de Junts, Tots i Esquerra Republicana denuncien el tancament temporal de la comissaria de la policia local de Lloret per manca d'efectius disponibles. Una situació que s'ha donat aquest cap de setmana que qualifiquen d'excepcional i sense precedents. Segons un comunicat conjunt de l'oposició, la falta de personal ha obligat a clausurar les instal·lacions i substituir la vigilància de l'edifici per un servei de seguretat privat. Els tres partits atribueixen aquesta situació a un conflicte laboral que fa mesos que s'arrossega i que, asseguren, el govern municipal no ha estat capaç de resoldre. L'oposició sosté que sindicats i representants dels treballadors havien advertit reiteradament sobre l'agreujament del conflicte i acusa l'executiu local d'haver ignorat aquests avisos. També afirmen que el malestar laboral s'ha estès a altres àrees municipals amb mobilitzacions sindicals, dificultats per cobrir serveis i la marxa de diversos professionals. De tot plegat, el portaveu de Junts, Jordi Martínez, en representació dels tres grups signants del manifest, lamenta que era previsible que la situació acabaria petant.
3: El que ha succeït és una crònica d'una mort anunciada, que diuen ja hi havia molts indicadors que deien que la situació no estava anant bé, que les negociacions amb els sindicats, tant de la policia com dels diferents departaments de l'Ajuntament de Lloret de Mar, no estaven funcionant correctament, no s'estava duent una bona negociació, no estava arribant a bon port, i ja el cap de setmana passat ja hi va haver mancança d'efectius a la policia local. El fet s'ha agreujat aquest cap de setmana, quan el dissabte a la nit no hi va haver cap efectiu per tal de fer front al servei ordinari.
2: Els grups de l'oposició recorden que a finals de maig es va celebrar un ple extraordinari sobre la gestió dels recursos humans municipals en què, segons l'oposició, l'alcalde va ser reprovat i políticament desautoritzat. Jordi Martínez denuncia que comptar amb el servei de policia local és un dret i una necessitat tant de la ciutadania com dels visitants. En aquest sentit, considera que una ciutat turística com Lloret de Mar no es pot permetre arribar a una situació en què la seva comissaria de policia local hagi de tancar per manca de personal.
3: Aquesta situació completament extraordinària i podríem dir que completament desgraciada, doncs ha fet que la ciutat de Lloret de Mar, una ciutat que recordem que estem arribant als 50.000 habitants, doncs no tinguem servei de policia local, un servei tan essencial i tan necessari com és la seguretat de les persones que vivim i que venen a passar les vacances aquí a Lloret.
2: Junts, Tots i Esquerra Republicana consideren que el problema és de lideratge polític i responsabilitzen l'alcalde Adrià Lamelas i la regidora de Recursos Humans Míriam Rodríguez de la situació actual. Per això els reclamen una resposta immediata del govern municipal, sobretot tenint en compte que la setmana que ve se celebra la Revetlla de Sant Joan, una nit on solen haver-hi moltes incidències.
3: Ja ho vam dir des del ple extraordinari, però també des d'avui, que sentin, que negociïn, que parlin, que gestionin, que recordem que la setmana que ve és Sant Joan. I Sant Joan és una de les nits més perilloses de tot l'any i on s'acumulen moltíssimes incidències.
2: Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha emès el seu comunicat en què informa que el passat dissabte van registrar una vintena d'incidències entre baixes mèdiques i indisposicions dels agents, una situació que va deixar sense efectius el torn de nit. Davant d'aquest escenari, la prefectura va activar mesures d'urgència per reduir al màxim l'impacte sobre la ciutadania del municipi. El consistori manté una coordinació permanent amb la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra, que van incrementar la seva presència a Lloret de Mar per compensar la manca d'agents locals. Malgrat les dificultats, la comissaria continua oberta les 24 hores i ofereix atenció presencial i telefònica. A més, s'ha incorporat personal de seguretat privada per garantir la custòdia de les instal·lacions i el funcionament dels serveis essencials. Pel que fa al conflicte laboral amb la plantilla policial, l'Ajuntament assegura que ja ha traslladat una proposta als representants sindicals i que està a l'espera d'una contraproposta. El govern municipal reitera la seva voluntat de diàleg i negociació.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit. Notícies.
2: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. Actuacions de teatre, parades d'artesania, jocs de fusta i concerts han omplert els carrers del centre, els comerços i les terrasses de Lloret de Mar aquest cap de setmana per celebrar la Fira dels Americanos, una jornada pensada per transportar Lloret al seu passat indià. Entre el més destacat, un any més, hi ha hagut la recreació del mític Floridita de l'Havana, on es va popularitzar el daiquiri de l'ama del lloretenc Constantí Ribalaigua. Per Cristina Aymerich, regidora de promoció econòmica, la jornada ha estat un èxit.
3: Bé, doncs valoració molt positiva. Hem viscut un cap de setmana amb moltíssima gent. La fira doncs estava a tope de gent, als carrers, als centres comerços, les terrasses, molta i molta gent, així que considerem que ha estat un èxit un any més. Contents, no hem tingut cap incident greu, també de tot s'ha de dir, tot ha anat en funcionament amb una normalitat. El que bé deies, Josep, un bon temps, no? Ambient molt sa, gent molt maca, gent que tenia ganes de, doncs, de passar una bona estona, de ballar, de també jugar amb les famílies, perquè recordem que al final de tota la fira hi havia uns jocs gegants preparats doncs, per les famílies. Jo considero que hi havia molt bon ambient amb els personatges dels Americanos, no? En quantos teatre, el bar La Floridita, no? La fira d'artesania, així que tot molt bé, tot plegat. Nosaltres ara des del Departament de Promoció Econòmica farem una valoració per cosetes que es puguin millorar com sempre, però contents perquè realment ha estat un bon cap de setmana i Lloret estava molt bon ambient.
2: Una fira que, segons Aymerich, després de 13 edicions en marxa, ja està més que consolidada i serveix per marcar el calendari l'inici de la temporada alta. Pel que fa a les propostes i activitats que han funcionat millor, Aymerich destaca sobretot els concerts com la part estrella de la fira i afegeix que segurament ha estat el total d'una quarantena de propostes el que ha fet que aquesta edició hagi agradat tant.
3: Però jo crec que la fira és una miqueta tot plegat, tot aquest conjunt d'aquest programa tan extens, que hi ha molta varietat per molts públics. Recordem doncs, que hi ha teatre pels carrers, no? Que aquest any s'ha fet amb una locomotora de l'època, doncs això, no? Que la, potser a les famílies i tal els hi agradava molt i anaven també pel carrer Sant Pere i sobretot per la fira, no? Després, aquestes paradetes d'artesania, que és un sector, un col·lectiu que no el podem perdre, que bueno, necessitem, no?, d'aquesta artesania. I bueno, sobretot també tenim aquests jocs de fusta preparats doncs, perquè les famílies puguin anar a jugar i passar una bona estona. I el que sí potser la part més estrella d'aquesta doncs, fira ja és els concerts, no? Els concerts de, per exemple, el dissabte la Mariana i la Maquinària són molt consagrats a dins de l'ambient aquest cubà i tal. Hi havia moltíssima gent que el dissabte va vindre a Lloret només per sentir a la Mariana.
2: Tres dies de tradició, música i activitats que tanquen una nova edició de la Fira dels Americanos i donen el tret de sortida a la temporada alta al nostre municipi.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons. Més